Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden, a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 8:45 a 9:15 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i tintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 4:45 a 9:45 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal, un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: FM. Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: energia positiva. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you? Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 8:45 to 9:15 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Aquest és un dels èxits destacats amb un to íntim i lluminós de Lalo La Torre i la seva banda, la formació Melocos. Amb això que porta per títol Madrid. Abans obríem també les portes a la música amb el nou èxit de Justin Bruno Mars. Nou del matí amb 9 minuts. Després de l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez, aquesta hora també variant de veus. Bon dia, salutacions de David Martínez. Recuperant un dels èxits d'aquests rellevants de la mítica formació Texas. Recordem el Summer Sun. Bon dia des de Ràdio Pineda.

0: d'aquests amb altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada també amb la banda escocesa Texas, i un èxit del 1999, de finals dels 90. A qualsevol destí, amb bona música, et seguim acompanyant.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Ara amb el present de la banda Atens. Amb això que es diu Icònic.

Aquesta és una de les cançons enèrgiques i festives, mai millor dit, amb energia, que servirà per al inici del Tour de França a Barcelona. Hem escoltat els Doctor Prats amb energia.

Des de Ràdio Pineda no parem de ballar amb els número 1 del planeta i arriba el moment de connectar amb una de les artistes protagonistes del pop actual. Després d'arrasar a tot el món i plantar-se en les primeres posicions de la llista dels èxits, l'estadounidenca Taylor Swift ens recorda que la felicitat no és una qüestió de sort, sinó que es fabrica dia a dia. Amb novetats com el Opalite, la música de Taylor Swift.

A Ràdio Pineda us portem la millor tempesta de la història de la música. Prepareu el paraigües de nostàlgia perquè ens arriba un autèntic clàssic dels 80. Amb la veu inconfusible d'Annie Lennox i els sintetitzadors de Dave Stewart. Recuperem un clàssic dels Eurythmics amb la banda al complet. Here comes the rain again.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Ja comença.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden, a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 8:45 a 9:15 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

La cantant Rosalía ha portat la música catalana i el flamenc als escenaris de tot el món. Hem escoltat La Perla, 10 del matí amb 5 minuts des de Ràdio Pineda. Inaugurant nova hora de música al teu costat. Aquesta hora també variant de veus. Ràdio Pineda. Som a l'inici del mes de juny i ja comencem a notar aquests primers dies de calor que anuncien l'estiu. A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. Aquesta cançó sembla feta a mida per aquests dies. Recordem a Jaime Rocuey.

Liderats per el carismàtic cantant Jackson Kay, Jamiroquai es va convertir en un dels principals exponents de l'àcid jazz a començaments dels 90. Els recordem amb èxits com el Seven Days in Sunny Jane,

Matí en Èrsic des de Ràdio Pineda, també recuperant un clàssic alternatiu dels 90. Amb aquesta melodia inconfusible, inspirada en la figura del còmic de Andy Kaufman. Aquesta cançó es va convertir en un dels grans èxits de la formació REM. Hem viatjat en el temps i més enllà de la realitat amb el Man of the Moon. Canviem de registre amb una de les veus més emergents, la de Sienna Spiro des d'Anglaterra amb el Die on This Hill.

La música continua girant amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquí estava Milky amb David Guetta, Just the Way You Are. Arriba el nou èxit de l'Oreja de Van Gogh.

Sentiment a flor de pell ens ha portat a connectar una de les balades de David de María. Despertaré cuando te vayas. Han passat els anys i el més important és que no hem oblidat èxits com aquest. Recordem a Camila Cabello amb el seu Don Goyet. Ja n'entenes.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem

0: 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: Amb un estil gairebé inclassificable, a mig camí entre el soul, el rhythm and blues i el jazz. Recordem un dels èxits del repertori de la cantant Macy Gray. Hi ha mirades, trobades i moments que poden canviar-nos el dia. La recordem aquesta vegada amb el When I Say You, la música de Macy Gray.

3 minuts i arribarem a les 11 del matí. Amb un èxit dels 90, protagonista de la formació Ace of Base. Don't Turn Around. A les 11 arriba l'agenda d'activitats.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden, a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 8:45 a 9:15 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Junts amb la millor música des de la 94.6 de la freqüència modulada. Hem pujat una mica el ritme amb aquesta nova proposta que combina elegància i electrònica. A la pista de ball amb Calvin Harris, amb Jay-Z. Amb això que es diu Satisfy. Inaugurant nova hora de música al teu costat des de Ràdio Pineda. De seguida també amb novetats com la de Manolo García, des de Barcelona. També passarà per aquí el nou èxit de Taylor Swift i recordarem a la formació Bastille, entre altres. Bon dia.

sentiments a flor de pell. Aquesta cançó juga amb la idea de recordar persones que ja no hi són. Amb la banda britànica Bass Style. Amb Dan Smith i la seva banda al complet. Hem recordat un dels èxits característics de la formació Bass Style.

The Fate of Ophelia és el nou èxit de la cantant Taylor Swift. Arriba on vol arribar en forma d'èxit amb novetats com aquesta. Què et sembla si des de Ràdio Pineda, als propers minuts, recordem el pop dels 80? Amb aquesta cançó que respira energia i sensualitat. Recordem el rei del pop, Michael Jackson. Ja n'entén amb el Baby Be Mine.

des del nou àlbum d'estudi del cantautor Antoni Orozco, amb novetats com T'estava esperando. Ara sona una de les bandes festives i animades del panorama musical actual. Connectem amb Búhos.

0: your husband is coming.
1: Des d'Anglaterra hem connectat amb el nou èxit de la cantant Ray. Where is my husband? Apropant-nos a les 12. Arriba el nou èxit del cantautor Carlos Vives. Tú y yo y nada más. El amor y

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Deu minuts i pocs segons i arribarem a les 12. Aquesta vegada recordant un clàssic dels 80 i de la formació Blondie. Debbie Harry i la seva banda al complet, amb el cor de vidre. Recordem el Heart of Glass.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden, a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 8:45 a 9:15 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Abans, des de Ràdio Pineda, obríem les portes a la música amb la formació Miss Cafeïna. Hem escoltat el nou èxit d'Àlex Pérez. Les 12 i 13 minuts. Tenim molta més música per endavant. De seguida viatjarem als 90 amb la formació de Cardigans amb el Love Fool. No han perdut l'estimació. Continuen fidels als seus incondicionals. Amb èxits com aquest.

Quan arriba l'estiu ens tornem a retrobar amb èxits com aquest, Estiu al Paradís. El Paradís amb Simple Plan i Simpeul. Recordant un dels èxits que li va donar la popularitat a nivell global. Abans també ha passat per aquí la unió entre Luis Fonsi i Feid. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Canviem de registre ara, recordant a George Ezra amb el seu Anyone For You.

0: It's My Life ens ha portat a recordar un dels temes més exitosos de la formació Knob Down. Fàcilment els recordem a través de la ràdio, amb les seves cançons de sempre. Abans també ha passat per aquí David Guetta i Teddy Swims i hem escoltat el nou èxit de Bruno Mars en solitari. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Apropant-nos a la una.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

La música de la formació La Fúmiga ens ha deixat a un minut i pocs segons per arribar a l'hora en punt a la una. Des de les 9 al matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden, a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 8:45 to 9:15 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Tengo

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme, cada dissabte a les 8 del vespre a

0: les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, avui dissabte hi ha concert a l'Auditori amb el grup Mishima a 8:45 del vespre. Encara podeu comprar alguna entrada al web auditoripineda.cat i si en queden, a la mateixa entrada de l'Auditori. Art per Art també fa avui una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi ha música en directe, també servei de bar, amb entrepans freds i calents a preus populars. I aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, aquest cap de setmana amb els treballs a final de curs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent. Podeu consultar horaris, espais i també comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I també recordeu que podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 4:45 a 9:45 del vespre. A Calella destaquem aquest cap de setmana la celebració del 98è Aplec de la Sardana, també conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquesta tarda amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigvert. A les 10 de la nit hi ha doble audició amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Un aplec que continuarà demà. A Tordera destaquem que els maduixots, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima fan el tardeig maduixot aquesta tarda al Parc de la Sardana amb un taller casteller, taller de bombolles, espectacle infantil i pintacares. Totes les activitats són gratuïtes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem...

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte, són les 6 de la tarda i aquí de nou amb tots vosaltres repassant durant dues hores els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top fins al punt horari de les 8 del vespre.

de moda. Els boleros de Bruno Mars, tant en castellà com en aquesta versió original en anglès, Risk It All. La seva novena setmana ja arribant a la tercera posició de la nostra llista avui fa 7 dies. A l'Insomnia, de Faithless. Clàssic important de les pistes de ball, ara sota el nou títol de nova religió, New Religion, Baby Russia. Setmana passada, segona posició.

Ens llancem de ple. En aquesta setmana, número 24, del 8 al 14 de juny 2026, amb ni més ni menys que 4 noves entrades en llista. I la primera, justament, en la posició número 30. A punt, la nova de Maroon 5, es diu Heroin.

the Light. Així és com sona Taylor Swift després de 31 setmanes a la nostra llista i baixen 3 de la 26 a la 29. Arriba la segona de les 4 noves entrades en llista. Això és la nova de Becky G.

Guillem Bautista amb No està mal. Així és com sona des de la posició número 27, baixant 9 posicions a la seva quarta setmana a la llista aquí a Ràdio Pineda. Seguim amb Lady Gaga i Doa G, que porta 3 en llista i s'enfila una posició, de la 27 a la posició número 26.

0: Daydreaming, així és com sona el primer candidat a entrar a la nostra llista aquesta setmana. Era Sane. I els Catarres segueixen pujant 4 posicions en aquesta segona setmana llista de la 29 a la 25. Els diumenges sense trama.
1: Ja comença a fer...

I love it, I love it, I love it. Bella Kay porta 9 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista i baixa 11 aquesta setmana, de la 13 a la 24, dues amunt de la 25 a la 23 per Miki Núñez. Ell porta 3 setmanes amb nosaltres i això és Un Altre Cop.

millor gent del planeta. Posició 22 aquesta setena setmana per Mamadou Chabaixan, 5 posicions de la nostra llista. Joan Dausà porta ni més ni menys que 13 setmanes ja al nostre countdown i aquesta setmana perd una posició de la 20 a la 21. Això és Welcome to My Party.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Wait, no calls, flipping through stations.
2: Èxits cada vegada més grans, els números més petits, i estem a la posició número 20. Allà ens hi trobem amb una altra de les noves incorporacions a la llista. Dominic Fike amb Baby Doll. Això és Mega Top 30, Ràdio Pineda, 94.6 FM, també a radiopineda.cat. Ara seguim amb Crazy Abrams. Només dues setmanes a llista i pujant 4 de la 23 a la 19. Això es diu Hit the Wall.

Inigualable, Max Navarro. Després d'Estrelles i després de 3 setmanes a llista, s'enfila 4 de la 22 a la posició número 18. A punt tenim un altre dels aspirants al nostre top. En aquest cas tenim la nova de Lola Young. Es diu From Down Here. Número 3.

La més important al Top 30 aquesta setmana és per Shakira i Bele, Algo Tu. Nosaltres que exaurim ja pràcticament la primera hora i ho fem com sempre amb la posició número 16. Baixa una posició a la seva desena setmana llista, BTS amb Swim. Swim.

Arribant al punt horari de les 7 de la tarda, nosaltres que ens anem 2 anys enrere en la història de Megadot 30. En aquestes mateixes dates teníem a la posició número 5. No sé com he acabat aquí, i ara tinc un grup de pop que li agrada als teus pares. Cantem cançons d'amor. Sexeni. Inventades, tenia un grup de rock, no veníem entrades. No sé com he acabat aquí. Juntament amb The Giants, pujaven de la 8 a la 5 a la seva 9ª setmana llista. De la 2 a la 4 baixava 2 posicions Taylor Swift amb Four Nights.

Avui fa exactament dos anys, l'any 2024, aquí a Megadub 30. Teníem a la primera posició. I després de 7 setmanes allà està. Es mantenia allà, al pòdium, Artemas, amb això que es diu I like the way you kiss me. I like the

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Seguim en aquesta segona hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al nostre top. Immersos ja dins de la propera setmana 24, del 8 al 14 de juny 2026. Que comptem amb 4 noves entrades en llista. Per exemple, la 30 Maroon 5 i això que es diu Heroin.

Justament en el centre de la nostra llista ens hem quedat ara a la posició número 15. 15 setmanes a llista i, atenció, baixant 6 de la 9 a la 15. Parlem de Somber amb això que es diu Homebreaker.

0: temps cap amunt, des de la 16 a la 14, a la seva cinquena setmana llista d'Octo Parats, Energia. I una més amunt, a la posició número 13, ens hi trobem amb Alex Warren. Fever Dream porta 9 setmanes amb nosaltres i baixa 6 aquesta setmana, de la 7 a la 13.
1: How

Els èxits cada vegada més grans, els números més petits, dues amunt en aquesta la seva sisena setmana a la nostra llista. Són La Fúmiga amb La Gent de la Mediterrània, juntament amb Abril i Andreu Valor i també amb Arde Bogotá. Això és Mega Top 30, això és Ràdio Pineda 94.6 FM i també radiopineda.cat. Joan Dausà ens arriba ara amb el seu darrer tema anomenat Per una cançó. Quatre setmanes ja ocupant alguna de les 30 posicions de la llista i pujant un del 12 a l'11.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Cedarlands. Un total de 10 setmanes en llista i baixant dues aquesta setmana, de la 8 a la posició número 10. Ara ens posem a ballar la cançó, segurament una de les cançons estrella d'aquest estiu 2026. Vuitena setmana en llista per Hugel i Soto, pujant 12 esclaons, de la 21 a la 9. Això és Jamaican Bam Bam.

Your Love. Tercera setmana llista i pujant 3 posicions de la 11 a la posició número 8. De la 10 pujant fins a la posició número 7, 3 amunt a la seva novena setmana, Sopa de Cabra, Su i Mondi J, que fan aquesta versió actualitzada del Camins, Somnis i Promeses.

Drop Dead, sisena setmana a la nostra llista. Olivia Rodrigo, ella ha perdut una posició aquesta setmana, de les 5 a les 6, intercanviant posició precisament amb la Ludwig Band. El teu amor porta 11 en llista i s'enfila de les 6 a les 5.

És el seu 8è àlbum d'estudi. Així ens arriba aquest single d'avançament d'Ariana Grande. And that I made you love me. Des de la nostra candidatura megatop. Ara ens anem 4 anys enrere, fins l'any 2022, on teníem a la primera posició aquesta dels lleidatans Saxeni, de Lau.

0: cinta.
1: Els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Flashly Ice Cream amb 31 fam no es mouen de la quarta posició en aquesta la seva vuitena setmana en llista. A ritme d'Insòmnia ara ens arriba aquesta nova adaptació d'aquest 2025-2026 de la mà de Bebe Rexha. New Religion aquesta setmana baixen una posició de la 2 a la 3.

Són els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Des de la nostra candidatura Megatop aquesta setmana. I bé, ja hem arribat a la segona posició. Porta 10 setmanes a llista Bruno Mars. S'enfila un amb Risk It All.

Arribant al punt horari de les 8 del vespre. Arriba la cançó més important just abans d'entrar a la Casa del Ritme aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. A dalt de tot de la nostra llista, la seva cinquena setmana repetint. Tame Impala. Amb això que es diu... Dràcula. Un plaer, com sempre, haver-vos acompanyat. Jo sóc Ot Marsuster, Ot DJ. La setmana que ve hi torno, aquí, a la 9.4 amb 6. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 9. Ràdio Pineda.
2: A Ràdio Pineda fem tardeo i petardeo.
3: A la casa del ritme.

Són les 10. Ràdio Pineda. La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

Focus on swole. Everybody watching like we dancing on a pole.